0: diríem, una d'aquestes clàssiques de Tour, Volta i Giro, pues ha estat el primer que ha guanyat una. Pues, y esperemos que no sigas de re.
1: Hombre, pero ya tenemos a uno, que se ha hecho con la edición número 81 de la Vuelta a España.
0: Sí.
1: ¿Qué es para usted, Enric, cómo lo definiría y qué representa para el municipio y para la isla de Mallorca como deportista y como persona?
0: Bueno, yo en Enric conec de fa molts anys. També no tinc una relació molt estreta amb ell, però he tingut la sort que quan ell jugava a bàsquet, perquè vaig jugar a bàsquet, jo entrenava a bàsquet. Enric ha estat una persona sempre molt competitiva, saps? Però també el que crec que l'ha ajudat a estar aquí és la perseverança i la constància. Saps? Ho ha passat malament i tots som conscients de que ho ha passat malament perquè en sa família hem parlat algunes vegades i hi ha hagut moments molt durs a sa vida, però la constància i la perseverança i saber molt bé l'objectiu que tens i et seguir, doncs li ha donat aquest èxit. Un èxit que jo crec que l'ha de saborir perquè crec que ara no n'és conscient del que ve, no n'és conscient, però quan tinguem possibilitat de fer-hi que passi un poc de temps per damunt, veurem lo difícil que està aquí i lo, diríem, el mèrit que té. Per mi ara és un referent de constància, de perseverança, d'esforç, de dedicació, de respecte, de representar els valors de l'esport en altres minuts.
1: Esos son los referentes que queremos en nuestra sociedad y para los jóvenes, ¿no, Manolo?
0: No dubtis. Les coses no se regalen. I moltes vegades les coses no venen quan la persona, quan se valen, s'han de lluitar, i jo crec que té molt més mèrit si se lluita, i sobretot en aquesta, diríem, aquesta societat on el que valorem és immediatès, resultat ràpid, i si no, ja no és, jo crec que això és algun referent on s'ha sentit que, mira, en castellà dicen que la sigue, la consigue, pues jo crec que és un tema de seguir, tenir clars objectius i que s'han de fer forts i s'han de renunciar a coses si vol aconseguir els objectius, no? I Enric ara ho ha demostrat. Mm. De fet, tota la premsa, a part d'al·legar, diríem, el moment de guanyar la volta, que és un moment importantíssim, el que ha destacat és d'aquí on venim, saps? I el trajecte que ha hagut de passar.
1: Sí, sí. Bueno, pues Enric Mas, un mallorquín más que hace historia. Alcalde, antes de despedirle y deseándole de verdad que sigan celebrando la victoria, me parece que va a tardar en volver a la isla, así que ya me contará qué es lo que tendrán organizado para recibirlo como se merece. Usted que es de baloncesto, ¿sí? Alba Torrens y Elena Puello, por favor, el Mundial también femenino. Vaya día,
0: Sí, el vaig veure. Me va saber molt de greu que no aniguessin a la final perquè el varen tenir fins en el darrer quart als Estats Units, saps? I va ser un partidàs. I ahir, jo no el vaig poder veure perquè estem a mig i vaig veure a través de Teledeporte algunes imatges, però bé, van passar per damunt, diríem, a Alemanya, i Nalga Torrent, jo no he d'estapcar. Qui és Nalga Torrent? Només te conté una data del meu fill jugava bàsquet i dissabte érem a Binissalem, en el poble d'Alba Torrent, en la part canta i la dedicació que tenen. Pues el meu record, el meu suport, una vegada més, com deim tot, l'esport mallorquí està dalt de tot.
1: ¿Qué hemos hecho en estas islas para estar en la primera línea y que nos siga dando alegrías, ¿no? Pero en tantísimas disciplinas se me acaban las palabras porque son muchos nombres ya de campeones, de pues ahora ya también en ciclismo, pero también tenemos motos, fútbol, por supuesto, tenis, hombre, vela, baloncesto. Y que siga, ¿no? En unas islas tan pequeñas como las nuestras. ¿Qué hacemos para que tengamos a esos deportistas tan buenos de nivel que sigan haciendo historia y dando ejemplo?
0: Pues no, la verdad es que hauríem d'analitzar. A nosotros no, porque a nosotros no funciona. ¿Saps? A altra gent hauria d'analitzar això. Jo crec que no ho fa. És que no me vaig dir què fem, però no ho fa. No ho sé, el que jo sé és que l'esport sempre es presenta a les Balears. I això és un valor incalculable, saps? S'esport i tot el que representa, vingui, aquests valors que volen transmetre com a societat, doncs ja ho fem, no ho sé, seria Balears, i jo vull recordar, ja que tinc el micro també, que no hem d'oblidar un Sergi Darder, un Abdon Prats, d'Artà també, que evidentment està en la primera línia, saps? Tinc que dir, nosaltres a Artà tenim la gala de l'esport, que la fem en el gener cada any, i donem un poquet els mèrits que podem a tots els esportistes d'Artà.
1: Claro.
0: I és espectacular, saps? Sí, és espectacular. I cada vegada hem de ser molt joves, això.
1: Con permiso del dimoni d'Artà.
0: veritat, eh?
1: Que li van a poder una estàtua o algo, un monumento a Enric Mas per a